grandius titel Quendels Cranberries Zombie gvijau oz de Hugo Kamenisch de Castrisch Siculm el a gratulau en prima linja a siu figliol al Franco Kamenisch ca a oz anniversari siu sedijavel insieman cun ses cun sia sora Luisa ed il Carlo els en ils trimalins de Flont a noz sedijons a naturalmen gvijainus tuts ecauter RTR gvijainus in B di de fiasta ad els treis. Se vus leis et la fana no loc cien, vem venti cun 30 per gratula cun in titel de musica, in a gratulazion personala, se vais denton et remetter in messaggi WhatsApp 079 200 70 07. Igl ei uss lina d'in quart.

La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. De spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sengron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.